0: 金ちゃん。
1: Don't be shy tonight. This is alright.
2: Si coneixes Stam i està altra.
3: Si me enamore.
2: Si està a les

que mai amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectar amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Si coneixes Estam i està altra.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3 W Blue Radio FM.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Això és el despertador de Blue Radio.
1: Buenas tardes, señores. 4 minutos sobre la sala del matí. Donem el bon dia, la benvinguda a Despertador Blue en marxa, així en Blue Radio 90.2 de la FM, a través de la web blueradiofm.es. Allà on vagis, allà on estigues, qui el parla, qui t'acompanya, també Juan Tormo, despertant el personal hasta les 9, així en Blue Radio.

90.2 FM, a través de la web BluRadioFM.es, nostre apartat de Blu Radio, allà on vaig, allà on estiguen els escoltes, i cada dia de dilluns a divendres entre les 7 i les 9 del matí despertem al personal des de la nostra sintonia. Ara m'està remesclar del Don't Go dels OMD.

canta la veu de Marlena en este La Victoria. Antes, la remescla de Cher, el Believe, i Destiny, de Alessio i Xaxa. Anem a fer una pauseta i tornem ràpidament.

0: podem viure amb més. Viu l'estiu amb Blu Radio.
1: Air Studio.
2: Son las 9.
1: One station, one nation. Multiple clubbing. Future generation.
3: Las mejores mañanas las pasas con Blu Radio.

100% Radio Fórmula. Estem inaugurant esta primera edició de l'última setmana del mes de juny. És dilluns, és 29 de juny de 2026. El rellotge, 22 minuts sobre les 9 del matí. I per això ja ho tenim tot a punt i preparat per a posar-te al dia, musicalment parlant. Des d'ara i fins les 10 en companyia de G-Sport, 100% Radio Fórmula. Tens a pera cotillar un poc per la premsa musical per veure de què i de qui se parla avui. Ja saps que sempre ens agrada parar-nos en primer lloc en l'apartat de l'efemèride. Bueno, pues avui tenim com a protagonista en l'efemèride musical a Nicole Schwarzinger. El seu nom de pila, Nicole Prescovia Eliokani Valiente. Ella és de Honolulu, de Hawaii. I va néixer tal dia com avui, però de 1978. És cantant, actriu, ballarina, compositora i personalitat de televisió estadounidense. Actua inicialment fent teatre, sobretot en musicals, que és la seva passió. Després se va presentar un concurs on buscaven, bueno, pues una cantant per a un grup que s'anava a formar de xiques, anomenat The Pisces Dolls. Ara ja la situem més, veritat? Bueno, pues ella va aconseguir plaça en este grup i se va convertir en una de les més reconegudes del grup. Sobretot per la seva personalitat. Després d'abandonar el grup, ella també va fer cosetes en solitari. Però encara que sí que han sigut un número uno allà als Estats Units, bueno, pues al nostre país ja no han tingut tant d'èxit. Avui comencem amb el seu grup, amb les Pisces Dolls. Avui anem a quedar-nos amb el seu èxit, Don Cham. Bueno, pues ja sabeu, fins les 10, 100% Radio Fórmula, sempre amb el patrocini de G-Sport. Si eres deportista, tu a G-Sport segur ja es coneixes. I si no, no saps el que t'estàs perdent. Roba per a deportistes, pensada, dissenyada i fabricada per deportistes. I això se nota. Ells estan a Xàtiva, a la carretera de Cimat 14 i a la web gsport.es.

FM Puntes. Si con també el podcast, per a què tornes a escoltar la presentació? Entre les novetats, bueno, pues anem a començar per baix del tot. En el 43, Calvin Harris i Kasabian aconseguissin posició amb el release de Prisar. En el 37, l'Erika no s'enamora de mi. En el 31, també se cola com a novetat el I Knew, I Knew You, de Taylor Swift, per a la banda sonora de Toy Story. En el 20, Olivia Rodrigo i el nou senzill, Stupid Song. I una altra novetat, esta és la que entra amb més força i la que se queda amb el títol de disc actiu de la setmana. En el 13, Dani Ocean i el Volaré. Disc actiu que ja saps que en els matins te posem a les 11 i a la 1, per la vesprada a les 4 i a les 6, i sempre compta amb el patrocini del centre comercial Plaza Mayor Xàtiva. I el top 10 ha quedat així. En el 10, La Fúmiga i Gent de la Mediterrània. En el 9, Pablo López, Estrújula. En el 8, Maluma, Tu Recuerdo. En el 7, Ariana Grande, Hey Dada, Made You Love Me. En el 6, Teddy Swims, Mr. Know It All. En el 5, Fangoria, Me Voy. En el 4, un que ya sigo número 1, Quevedo, Elvis Crespo y La Graciosa. En el 3, Madonna y Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En el 2, que era número 1 la semana pasada, que ha perdido una posición, es el Die Die de Shakira y Burna Boy. Y en el número 1, convertirse así en el tema más importante que escoltarás en los próximos días en Blu Radio, trobem a Quevedo y les chiques de Nueva Línea, Al Golpito. Número 1 que en els matins te posem a les 10 i a les 12, per la vesprada sense falta, a les 5 i a les 7. I este sempre compta amb el patrocini de Òptica Central. Els tenim a canals Xàtiva i en la web optica-central.com. Visita'ls. Es que demà amb una de les novetats en llista, el nou senzill d'Olivia Rodrigo, Stupid Song, tot un número 1 als Estats Units ara mateix.

0: si per esos artistes no paren de presentar-nos música tan fresca com esta.
1: ¿Qué tal?
0: De l'Erika i el seu No se enamore de mi, passem ara a quedar-nos a Minna.

la previsió de l'oratge. La llegim a través de la web oratgenet.com. I avui es compten. La setmana comença igual que va acabar l'anterior. Les tronades d'aire de vesprada van deixar l'atmosfera moguda, lleugerament inestable, que farà que comencem la setmana amb un oratge variable i insegur, però no tardarà en imposar-se el sol. Un dia el d'avui que començarà assolellat, fins que al migdia torna a inestabilitzar-se l'atmosfera de cara a la vesprada, amb ruissats i tronades en zones de muntanya que avançaran cap a la costa. Es ressentiran un poc les temperatures respecte als valors del cap de setmana. Demà dimarts serà el dia de més calor de tota esta setmana, amb domini de sol i temperatures més altes de nit, però sobretot de dia. Si de cas, destacar que el mestral es deixarà sentir al nord amb ratxes moderades. A partir de dimecres, les temperatures tendiran a baixar, però tornarà la basca. I si mirem els mapes, vegem que l'oratge serà completament estable. Temperatures previstes per avui per als pròxims dies segons l'últim model de Met. Avui a Xàtiva, una màxima prevista de 33 graus. Demà dimarts, 36, al igual que dimecres. Dijous, em pareix que baixa un poc i de cara al cap de setmana, bueno, pues tornen a muntar així de manera decidida. I dissabte estarem en els 40. Les mínimes cap dia van a baixar des 21 graus. I pel que fa a la probabilitat d'aquestes pluges, ruissats, bueno, pues pareix que per així no anem a veure-los. Al igual que ahir anem a quedar-nos a misses ganes de veure alguna goteta. Alcancem les 10 en res en qüestió de segons. Fem el canvi d'hora i continuem informant-nos com a cada hora en punt en els matins de Blue amb Ricardo Schaffer i amb el patrocini de Congelados Ángela.

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.
2: Feia temps que no escoltàvem a Carly Rae Jepsen, veritat? Estava desapareguda. I ara sabem per què. Perquè estava treballant en el seu nou àlbum. Hem escoltat el seu tema, I Really Like You, però dir-vos que ja n'hi ha material disponible d'esta artista, Carly Rae Jepsen ha anunciat Day and Night, un àlbum doble format per 24 cançons, que se posarà en circulació el pròxim

Oficial ya está disponible y el seu títol és On Wires. Bueno, pues al llarg del matí prometen presentarlo también. Este anuncio ha plegat després d'alguns dies en el que l'artista, bueno, pues ha estat molt activa en el seu compte de Instagram. No parava de publicar imatges estètiques acompanyades de textos, de hores, de ubicacions, com si fos un diari personal. L'àlbum se divideix en dos mitats, 12 cançons per una banda, en la secció de Dave, que aposta per la instrumentació en directe, i el pop psicodèlic d'influència setentera. I les altres 12 estaran amagades en Night, que s'endinsarà dins del món del dance pop més fosc, impulsat per sintetitzadors. Jepsen ha treballat per este nou projecte junt a Travis Crow i Kylie Fisher, i també el seu marit i manager, Mi Echile. El debut d'este àlbum en directe, bueno, pues se presentarà el pròxim 27 de setembre en un festival molt important a Nova York. Bueno, pues es quedem de moment a missa data. 18 de setembre se publica el nou disc de Carly Rae Jepsen, Day and Night, un àlbum ben extens, eh? 24 cançons que el conformen. Bueno, pues ara ja sabem per què, bueno, pues no publicava res, perquè estava treballant en este àlbum. Obrim així, hi ha moltes ganes, el 100% peticions d'avui. Primera edició d'esta setmana, l'última del mes de juny, primera del juliol, eh? Avui és dilluns 29 de

Sairi Lynn, Mary Jo, ahí estava el seu Stealing to You. I Anna Mena i Belinda per ací preparant-se amb el tema a les 12. Tenim un missatge que diu: ¿Puedes ponernos esta? De parte de Martín i de su hermanico Pedro. Bueno, pues, chics, que vaya molt bé el

vinga dedicada per a Martín i per a Pedro. I per així tenim a la reina d'Àfrica que ens proposa la de Mariposa Traicionera. Diu, la vull dedicar per a tu, per a mi i per a tots. Bueno, pues gràcies. Es quedem amb l'última versió d'este tema en el qual col·labora Alejandro Fernández.

sobre todo con Egemel, Despierto amándote. Bueno, pues una cançó que van firmar Miranda i Baila Mamà al 50% per a presentar-se a l'última edició del Benidorm Fest. Després, esta cançó va ser seleccionada per ser la cançó oficial de la Vuelta a España Ciclista de 2026. El que passa és que Baila Mamà, pues com aquella s'ha de Santés, i ara només són Miranda és que la presenten. Bueno, pues la veritat que la cançó sona exactament igual a l'original, eh? No hem notat massa l'ausència de Baila Mamà. Bueno, però sí que s'ha tornat a gravar i ara només són ells dos. Radio Televisió Espanyola ja presenta també l'espot oficial que, bueno, pues serveix per a presentar la Volta Ciclista a Espanya, que se celebra com sempre en les últimes

bailar y bailar sin separar. Pase el que pase, tenía que bailar. Ver que aquí vaya, seus mals espanta. Pues era el que cantaba. Ahí tenemos a Manuel Carrasco, bailando con lobos. Desde la llista forma part d'això 50 més importants. Pase lo que pase. En uns minutets tenim per ací un tema del record que van a portar-nos els amics del Mirador del Passatge, menjars per emportar. En seguida parlem d'ells, però abans tenim temps per a quedar-nos amb Coldplay i els BTS en esta fantàstica col·laboració My Universe. Bueno, pues estils molt distints, ve d'una punta del món, els altres de l'altra, però mira que bé que congenien.

0: Arnon. Guiso de carrillada, guiso de codillo. Tu passa per allí, mires i tries el que t'ha fet discau.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Blu Radio Xella. Tu atracción musical. 90.2 FM i www.bluradiofm.es.

Qui acaba de sonar per ací? Dos veus femenines fent una versió d'un tema molt, molt conegut de O que és gràcies. Bueno, pues vinga, què te passa a llegir la nota de premsa que acompanya este tema? Naina des de València i Jules des de Girona s'han unit per fer una col·laboració que el seu públic demanava en xarxes socials des de fa mesos. Bueno, pues han escoltat els fans i han fet cas. I ara versionen juntes este Cara de cul. Es tracta d'una relectura del conegut tema de O que és gràcies, que conserva el caràcter irònic i contagiós de l'original, però es trasllada a un terreny sonor més contemporani. La versió aposta per una producció pop amb bases electròniques, una pulsió ballable i un grup llatí que reforça el seu esperit festiu i estival. Bueno, pues Naina que continua arrasant, Arrasa amb el seu disc Vives o Mortes i ara, bueno, pues esperem una reedició per a que incloga també esta. Junts.

Obrim així una nova hora des de 100% peticions. 20 minuts sobre les 12 del migdia. Tercera hora del 100% d'avui. Esta que sona és la de Champions. Un tema que també amenitzam al Mundial de 2026. Este el porta a Showfeed. Bueno, pues a veure si este també ens dona sort, bona vibra per al partit del dijous. Espanya juga este dijous. Este dijous a partir de les 9 de la nit i s'enfronta a Àustria. Bueno, pues guanyarem, a que sí? A més, molt bona hora, veritat, a les 9 de la nit. No com el partit del divendres per la nit. Que va perquè el dissabte, bueno, pues que no foren persones i que tingueren son durant tot el dia, que sí? Vos apetís algun tema? Voleu enviar una salutació a algú? Algo que vulgueu contar? 678 60 53 30. WhatsApp?

torna Bernisa en viu al restaurant El Mirador de la Costera. Cada dijous del mes de juliol, sopar amenitzat amb una gran actuació. Bueno, pues este dijous 2 de juliol, actuació amb cara B. Telèfon per a fer reserva, 6624-04-1305. Vinga, que el repetim. 6624-04-1305. Puedes buscar més info a través de xarxes socials en El Mirador de la Costera. Més actuacions previstes? Bueno, pues el pròxim dijous 9 de juliol, Maria Carbonell. La del 16 de juliol, Salsa El Teló. El dia 23 de juliol, actuació de los Haitis. I per tancar esta edició de 2026, actuació

0: tenim més temps per a nosaltres. Simplement hi ha que organitzar-se un poquet millor. Ha sonat abans per ací Benson Boone, i és que té nou tema i te'l volia posar, The Time of My Life. I si ja has pensat el pròxim tema que sonarà per ací, ja te l'estàs demanant. 678-60-53-30, WhatsApp o telefones.
1: Blue Radio FM, el vicio de la música. 90.2 FM i 3w.bluradiofm.es.
0: Últims minuts d'este 100% peticions, que només podem acompanyar-te fins les 2. Escollim dels temes i, per exemple, podem quedar-nos amb l'últim per a Abraham Mateo, amb l'Urra col·laborant.

0: estaria mares i hores escoltant a DJ i el seu End of the Day. En veritat, bueno, pues a veure si se posa les piles i presenta més música per ací per el nostre país, perquè de moment este és l'únic que ens ha plegat. Comencem a mirar el rellotge i silla de reull, eh? 8 minuts i alcancem les dues, així que tenim que anar tancant ja.
1: Deja fuera los complejos y báilate esto. En Blue Radio.
0: Tanquem en seguida amb Rels B i el seu èxit, Tu vas sin. Així vos desitge jo, molt bona vesprada. Per així se queda el 100% peticions en este dilluns 29 de juny de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Ja sabeu, en seguida, Àlex el fa.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

0: Piensa en Azul. Blu Radio 90.2.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 4633 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
3: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales te asesorarán de la mejor manera. Congelados Ángela. Nos encontrarás en la avenida Albufera sin número. Congelados Ángela. En su mesa calidad.
2: Contacta con nosotros a través del 678-647-220.
4: Ángela, en tu mesa calidad. Don't you worry, que te mangue a la fresca.
2: Amics d'Esportges, ja estem en estiu. Si no, pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porche Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches.
5: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve.
6: Piensa en Azul.
5: Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
7: Aquí falta movimiento, ya va.

0: FEMBE, campaña de Xàtiva Sostenible, Ajuntament de Xàtiva.
1: Don Chugorri, cantem aquí a la fresca.
2: Amics d'Esportges, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porches Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches. La vida.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.